0: hospitals augmenten. Vem que aquí a Menorca, per exemple, tenim 1.000 persones esperant per una plaça d'algun dels serveis de dependència i la resposta dels governs de les Illes Balears és programar en 4 anys només 60 places.
1: El Val d'Adamo, Héctor Pons, ha posat com a exemple el cas del seu ajuntament, on els fons estatals han augmentat en 4 milions d'euros des de 2018, arribant ara als 10,7 milions. En una línia similar, el socialista Cito Ferré, de Ciutadella, ha recordat que l'actualització d'aquestes partides econòmiques es va aprovar al Congrés dels Diputats amb un ampli consens polític i amb l'únic vot en contra de Vox.
2: Crec que és important remarcar-ho, perquè fins i tot els que més mos ataquen, com molt bé han dit, com és el Partit Popular, han vist que aquesta mesura, tot i que no en faran molta publicitat, és una mesura, són mesures vàlides i són mesures que ajudaran a totes les administracions i són mesures llargament demanades, sobretot també pels ajuntaments, per poder fer front a tots aquests serveis públics que van creixent dia a dia.
1: El grup municipal Aramó qualifica del tot injustificable que la nova residència de gent gran que s'està construint a l'antic quarter de Santiago utilitzi gespa natural ornamental. L'agrupació denuncia que aquest projecte del govern balear xoca frontalment amb els plans d'estalvi d'aigua en una Menorca que pateix una situació de prealerta per sequera des de fa 3 anys. Segons l'agrupació d'electors, tant el Pla de Gestió Sostenible de l'Aigua d'Aramó com les directrius insulars prohibeixen o desaconsellen explícitament aquest tipus de plantacions d'elevat consum hídric en noves construccions, prioritzant la flora autòctona. Tot i que el batlle de la ciutat va assegurar en comissió informativa que la gespa no es rega amb aigua de la xarxa des d'Aramau, recorden que l'administració pública ha de ser la primera a donar exemple de responsabilitat als ciutadans. Jordi Tutsó és el portaveu d'Aramau.
3: En una obra projectada pel propi govern balear, s'hagi optat per plantar gespa natural ornamental, contravenint totes les recomanacions i plans públics vigents. Des d'Aramau, considerem indispensable que les administracions públiques donin exemple de responsabilitat i compliment escrupolós de tots els plans i recomanacions que la pròpia administració pública redacta i exigeix a tots els ciutadans i ciutadanes. Per tant, selecció de gespa natural per un espai verd ornamental, igual que el seu rec en l'actual situació d'escassetat d'aigua, són del tot injustificables.
1: A més, la formació ha demanat explicacions a l'equip de govern de l'Ajuntament. Volen saber si es va alertar prèviament als constructors d'aquesta infracció de les recomanacions ambientals i exigeixen conèixer per què, malgrat que el consistori va instar la comunitat autònoma a aturar el rec, encara avui dia es veu com es gasta aigua diàriament per mantenir aquesta gespa per tot plegat. Reclamen que es rectifiqui el projecte i es canviï per una jardineria sostenible. Nosaltres posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu. Tornarem amb més notícies. Serà a les 7:50 amb un butlletí autonòmic i a les 8:20 amb un altre d'àmbit local. Fins llavors, que tinguin tots vostès un molt bon darrer dia de juny.
4: Són les 7:30, les 6:30 en Canàries.
5: En la cadena SER, hoy por hoy.
4: Bueno, vamos con los lugares comunes, que os voy a respetar el guión. ¿Saben que decía el delantero inglés Gary Lineker que el fútbol es ese deporte en el que juegan 11 contra 11 para que siempre gane Alemania? Afortunadamente, para el fútbol, para los aficionados, hay muchas más frases que esta mítica de Lineker y hay muchos más partidos que no son tan predecibles. Lo demostró ayer Paraguay, que consiguió aguantar los 90 minutos de partido, la prórroga y los penaltis hasta ganarle a la selección alemana, Ángel.
6: La gesta es tal que el presidente del país, Santiago Peña, ha decretado este martes festivo nacional. La histórica clasificación se vivió así, en las calles de la capital Asunción. Así celebraban el penalti de la victoria. Después estuvieron en las calles hasta altas horas de la madrugada. La albirroja ha conseguido romper además su maldición y por primera vez en su historia ha eliminado a una selección europea en un mundial de fútbol.
4: Y ha ganado un festivo, un feriado, uno encima. Paraguay, Sampe, es la primera sorpresa en estos 16avos de final que anoche dejaron la clasificación de Brasil y de Marruecos, que ha derrotado a Holanda también en los penaltis.
7: Sí, hemos tenido dos tandas en tres partidos. Eso es lo que nos ha dejado la jornada 19. Primero la de Boston, que habéis comentado, y que volvió a dejar fuera a los alemanes demasiado pronto por tercera vez consecutiva, con lo cual ya la frase de Lineker queda un poco caduca. Sí. Y luego la que ha cerrado el lunes en Monterrey, ese Marruecos 1-Holanda 1, clasificación de los marroquíes por 3-2 en esa tanda de lanzamientos. Cerca estuvo de la prórroga también el Brasil 2-Japón 1, en el que tuvieron que remontar los brasileños en la segunda mitad del gol de los asiáticos de la primera.

0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
2: Hola, molt bon dia. Benvinguts a l'Hoy por hoy Menorca. Avui és 30 de juny, acabem el nostre mes de juny i amb ell arriben les dades del nou i darrer Estudi General de Mitjans. És la manera en què sabem quina és l'audiència que tenen les emissores de Menorca. I tenim que dir que estem molt contents perquè una vegada més Ràdio Menorca, Cadena SER, revalida la seva posició de lideratge de la ràdio que s'escolta. Som l'emissora generalista més escoltada de Menorca, però no tan sols això. Amb els nostres 10.000 oients i marquem una gran diferència respecte als nostres competidors que venen per darrere en les dades. I a més això, tenim que sumar en el tema d'emissores musicals el bon posicionament una vegada més que tenen Los 40 amb 7.000 oients o Cadena Dial amb 5.000 oients. Això implica que en el global amb emissores musicals estem per davant. I en el global d'oients de ràdio estem també en una posició molt important. I això només mereix un agraïment molt important a la seva fidelitat per estar dia a dia amb nosaltres acompanyant-nos. Dit això, el que sabem és que tenim la important responsabilitat de poder seguir sent això, la companyia, l'entreteniment, la informació, a diari en tot moment. I així és el que nosaltres pretenem fer-ho d'aquí fins a les 2 de la tarda i més enllà. Si ens volen acompanyar, tenim un programa, com sempre, ben ple, farcit, de coses que volem mirar de compartir i que no se'ns oblidi cap ni una. Primer, la informació del temps. Que ens atreca Juan Carlos Piña. Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Avui a Menorca tenim el cel poc ennigulat en un dia en què les temperatures se mantenen sense canvis. Arribarem a màximes de 32 graus a Ciutadella i 31 a Mahó. A més, bufa vent entre fluix i moderat de tramuntana. Demà dimecres continuarem amb temps estable, bufarà vent moderat de tramuntana i les temperatures se mantindran amb poques variacions. S'aprevauen màximes de 32 graus a Ciutadella d'ella i 30 a Mao. És una informació d'Emet.
4: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
7: Conéctate al evento del año. Llega On Menorca. El 5 de julio vive un día épico con videojuegos, cosplay, rol, K-pop, manga y muchísimo más. Te esperamos de 10 de la mañana a 8 de la tarde en el recinto Firal de Mahó. Entrada solo 5 euros. Incluye una consumición gratuita. Que no te lo cuenten. Infórmate ya en koalamenorca.es.
2: Ja vos ho vam dir ahir. Ja vos vam dir, sí. Durant tots aquests dies anem a sortejar una sèrie d'entrades que tenim perquè tu puguis anar, per exemple, al concert de Los Inhumanos aquest proper dissabte a Castell. Durant tot el dia d'ahir us vam mantenir un poc aferrats pendents de saber a veure què vos demanaríem perquè poguéssiu guanyar aquestes entrades que sortejarem. I això d'avui no passa, vos donarem fil per randa això tan difícil, entre cometes, que vos demanarem que fagueu perquè aquestes entrades tampoc no es regalen per no res. I sabem que les vols aconseguir, perquè en aquest tipus de concert no només és per la música, és perquè és, retrobar-te amb gent d'una mateixa generació i, sobretot, xalar i riure i passar-ho bé. Ah, però tal vegada tu el dissabte no ho tens bé o no t'ha motivat tant com, per exemple, altra mena de concert. Doncs que sàpigues que es Castell el diumenge també té una preparada. Una preparada que pot resultar ser tan interessant com poder sentir a José de las Heras o alguns dels seus acompanyants en aquest Menorca Summer Festival que arriba a Es Castell diumenge.
8: Tu te ves buena, tu eres una bari. Repitan el coro conmigo que dice. Y las mujeres, ¿dónde están? Levanten las manos.
2: Així és, com tenim musiqueta per tots els gustos i entrades també per tu, tant si vols anar a un o a l'altre, o, no sé, per què no, tal vegada els dos.
8: Lo que tú quieras, bebé, tú me lo dices.
2: Abans que acabi el programa, vos donarem el detall de com podeu participar per guanyar algunes de les entrades que tenim.
4: Unitat de Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó amb la doctora Alba Ruiz, especialista en Medicina Estètica. També ens acompanyen les doctores Luz Araujo i Valeria Ulloa, expertes en Medicina Estètica i Ginecologia Estètica. La nostra activitat mèdica està garantida per un entorn hospitalari. Concert i cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 48 15 00. La primera visita informativa és gratuïta.
9: Dedicatòria amb Bep Portella.
10: Bon dia i bona hora, bona gent. Bon dia i bona hora, bona gent. Avui acaba el mes de juny i acaba també la primera meitat de l'any 2026. Dissabte passat vam anar al concert de Crit Joanico per recordar-nos l'univers de Ja t'ho diré. Ara pens que Ja t'ho diré van fer els seus primers concerts fa 40 anys. Quan va fer 40 anys del darrer festival de la cançó de l'O, van muntar a l'Ajuntament un festival per recordar-ho i celebrar-ho. Això va ser fa 18 anys, el 2008, i es va fer en el mateix lloc que dissabte passat en Cris Joanico cantava les seues cançons. Aquelles cançons del Festival de la Cançó de l'O sonaven el 2008 a testimoni d'una època passada, agradables a sa oïda i aferradisses. En canvi, dissabte també eren 40 anys de les cançons primeres de Jato i, en canvi, com ja dic, en cap moment tenia la sensació de viure un concert de record, revival, un testimoni agradable dels temps passats. No, les cançons que cantava en Cris es mantenien tan fresques i noves com el 86. És cert que no hi havia molts adolescents entre el públic. Tampoc no tenen tant de poder adquisitiu i si estiu és llarg. Però tota aquella gent, en una franja d'edat entre 40 i 70 anys, vivia les cançons com el primer disc i com els primers dies, i sonaven com sempre. En Cris ha sabut reunir uns grans músics. No els conec a tots, però puc destacar en Joan Mesquida, en el cap de la secció de vent de quatre components, en Moisès Pelegrí a la percussió, Lluís Genent a baix, en Quim Ribó, que cada dia s'assembla més a son pare a la guitarra, també en Anabel Villalonga, que domina una amplíssima gamma de gèneres i subgèneres musicals, i en Xanti Gordi, que va estar molt en el seu paper de música companya. El so sonava molt bé, compacte, i en Cris, Joanico, amb tota l'energia. La veritat és que el concert, per omplir un dels vespres grans a cadascuna de les festes de poble, i seria una badada si qualque ajuntament no aprofita que un producte

0: nostre company d'aquesta casa, que no s'ha de perdre cap tema dels que van sonar. Un vespre per recordar i per començar l'estiu amb ganes. Bon dia.
1: Este jueves arranca el Splendid Festival en el Teatre Principal de Mahó con la multipremiada cantaora María Terremoto y la presentación de su nuevo álbum Manifiesto. María Terremoto acompañada por los músicos Nono Jero, Juan Diego Valencia y Manuel Cantarote. Jueves, 2 de julio a las 20:30 horas en el Teatre Principal de Mahó. Entradas a la venta en las taquillas del teatre y en teatremahó.com.
2: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
3: Encuéntranos en beds.es.
4: Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pimiento italiano granel a 1,99 euros kilo. La merluza entera de 1 o 2 kilos a 9,95 euros kilo. La pechuga de pollo granel a 5,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Volem proposar-vos la de que aquest divendres, a partir de les 8 del vespre i al pati de Santa Clara de Ciutadella, pugueu participar d'un punt de trobada, de xerrada, de conversar i dialogar, de doncs, formar-hi part un poc de la proposta que ha organitzat el Cent La Veu, una organització que vol, amb la, aquesta xerrada a la fresca, doncs, xerrada de coeducació interseccional, de teologia, i que ho fa amb qui avui és el nostre convidat. Reiem amb el professor de religió, escriptor, el coneixerà en Miquel Àngel Maria. Bon dia, benvingut.
6: Molt bon dia, Lluís i oients, què tal?
5: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos.
6: Un plaer venir sempre en aquesta casa.
5: Xerrar, conversar, dialogar, sempre és una bona cosa. Tal vegada també plantejar-nos preguntes o dubtes. Quan reiem de fe i religió, entenc que en molts moments això és una cosa com que va i ve. És un poc que tenim més o menys dubtes o interrogants que van sorgint quan més preguntes ens fem.
6: És que, de fet, és impossible, això sonarà radical, això que diré, però és impossible ser un bon creient, si existeix un bon creient, sense dubtes. Un creient que no dubta és un fonamentalista, i això és un perill, no? És el gran perill que té una ideologia o una fe, una religió, no? Per tant, el diàleg, fer-nos preguntes incòmodes, dubtar permanentment de si el que creiem, el que pensam realment és així, o si ens enganem a nosaltres mateixos, etc. Això és una via imprescindible per intentar madurar en sa vida, en definitiva.
5: Una de les qüestions que des del Sembla Veu han posat un poc damunt de la taula d'aquest diàleg, que és també el paper que té la dona en tot plegat en la religió avui en dia. Una qüestió que ha de canviar, més que res, tal vegada per el fet de que no ens quedi la sensació de que la religió catòlica a dia d'avui és un anacronisme.
6: Sí, de fet, aquest és el motor principal del Sembla Veu, no? Un col·lectiu de dones, creients i feministes, no només dones, però majoritàriament dones, creients i feministes que treballen per la igualtat efectiva de les dones dins l'Església, no? Però també va més enllà, és a dir, podríem pensar que això és una reivindicació, diguem, que simplement segueix el corrent dels temps, el corrent de la nostra època, on, tot i que queda moltíssim de camí per fer, seria honest reconèixer que hi ha hagut avanços, no? Evidentment, les dones avui estan millor, tenen més possibilitats, hi ha més igualtat que en èpoques passades, i això retorna, aquesta observació retorna dins l'Església. Com us afecta a nosaltres? Com podem continuar avançant dins l'Església, que anem enrere en moltes coses cap a una igualtat efectiva de les dones? Però va més enllà la qüestió, i és el que m'agradaria compartir aquest divendres, no? Que una lectura teològica el que ens mostra és que la no igualtat A vegades, o sigui, ho diré d'una altra manera, a vegades sembla que la desigualtat de les dones se justifica per raons bíbliques, no? Que Déu ho ha volgut així, que és la voluntat de Déu, com que Jesucrist era home, les dones no poden ser capellans, etc. No? Aquest tipus de reflexió. En realitat, jo crec que es pot mostrar i es pot reflexionar, i fins i tot es pot demostrar que és al revés. Amb una lectura atenta,

0: una lectura feminista, una lectura crítica de ses pròpies fonts de sa fe, com és sa Bíblia, tu pots veure que allà dintre hi ha sepultada, silenciada, una presència de ses dones alliberadora que necessitem incorporar a l'Església d'avui en dia, no? I aquesta és un poc la meva reflexió.
1: No fa massa temps. Hem tingut a la visita del papa León XIV aquí a Espanya i hem escoltat també molt el seu missatge, que ha tocat moltes coses, crec que interessants o rellevants. Què en destacaria?
0: Jo destacaria la sorpresa o la perplexitat que genera l'impacte que ha tingut aquesta visita, no? Jo crec que això és una manifestació d'un problema, i és que la societat actual mundial, a nivell mundial, està mancada de referents. I un referent, és a dir, el papa, que ha dit coses que són quasi de sentit comú, que haurien de ser molt òbvies, el fet de que els digui una persona en la seva capacitat d'influència, de comunicació, de congregació, etc., fa que se l'escolti, no? I que se li posin tots els altaveus per veure si d'una vegada reaccionem com a societat. I això han reaccionat així creients i no creients, no? El papa està molt atent a qüestions que són clau avui en dia. Des del dia que va ser elegit papa, parla d'una pau desarmada i desarmant com el principal repte del nostre temps. Estem en un món en guerra, en 50 guerres actualment en el món, i que es prepara per la guerra. Estem en una Europa democràtica i el que vulguem, però amb l'amenaça de l'extrema dreta i amb una Europa que se prepara per més guerres. I això és una amenaça per tots, no? Per tant, que hi hagi una veu profètica que denunciï això i que anunciï la necessitat, parli de la necessitat de subvertir aquest pensament i anar cap a una altra banda, això és important. Que m'agradaria jo, com a desig, que aquest papa també fos valent en qüestions internes de l'Església que necessiten reformar, que necessiten millorar. És a dir, aquesta sensació de que el papa Francesc havia iniciat una reforma valenta i que encara només estàvem a ses beceroles, que estàvem en els inicis, crec que és important que aquest papa li doni continuïtat. Sembla que va per aquí, tot i que també li preocupa molt una cosa, i s'entén, i és que no hi hagi una divisió, que no hi hagi un cisma dins l'Església. N'hi haurà un la setmana que ve o l'altra, això ja està dat i beneït, que són els lafebrians, aquesta, per dir-ho d'alguna manera, aquesta extrema dreta tradicionalista catòlica, que tenen prohibit ordenar bisbes, és a dir, donar continuïtat a la seva, en el seu grup, i que han dit que ho faran, que ordenaran bisbes i, per tant, automàticament seran expulsats de l'Església Catòlica. O sigui, la divisió, en aquest cas, ve per l'extrema dreta, no ve per l'esquerra, si se me permet parlar així en termes polítics, no? I, per tant, crec que aquesta missió, aquesta crida a la unitat i evitar de fer coses que puguin generar divisió interna també és una raó de que aquest papa probablement sigui més prudent del que tal vegada sectors de l'Església més aperturistes m'ho agradaria, no? Però probablement s'ha de mirar d'aquesta manera, per entendre-ho.
1: Un moment que també hem seguit amb força interès és l'interès que hi ha posat el papa quan s'ha dirigit concretament al drama dels migrants que arrisquen la seva vida per arribar cercant prosperitat a un lloc millor o fugint un poc també de la circumstància dels seus propis països, a l'Àfrica subsahariana particularment. Quina és un poc aquesta també idea que té Miquel Àngel Maria respecte d'aquest missatge que ha donat amb aquest gest?
0: Simplement que se cuida dels immigrants, l'hospitalitat, la consideració de que tothom és igual per el fet sol del ser humà, això forma part de l'ADN de la religió cristiana i de la tradició bíblica. Jo convido a qualsevol persona anar, avui en dia la Bíblia no la tenim només en paper, hi ha moltes edicions que estan a internet online i se poden consultar fàcilment, no? Que qualsevol persona vagi a internet, agafi la Bíblia i escrigui la paraula migrant a un cercador de dins la Bíblia. La conclusió que tindrà és que la resposta de la Bíblia a la migració és la cuida, és l'hospitalitat, com una qüestió irrenunciable. Per tant, que en aquest moment on això està en perill una societat que té una deriva preocupant cap al racisme, cap a la xenofòbia, cap a la negació de la diversitat, cap a la expulsió, l'exclusió de la diferència, recuperar aquest missatge i fer-lo que estigui en els titulars de qualsevol predicació cristiana, crec que és una obligació moral, però no només això, no només perquè fa falta, sinó que és una qüestió, diguem, de coherència bàsica amb el que, així, com dic, si anem a la Bíblia, podem veure. La tradició judeocristiana és una tradició acollidora. Que durant la història això s'hagi pervertit i s'hagi negat a la pràctica i tal, evidentment no ho podem negar. Però avui en dia això ho hem de tenir molt clar. Per tant, que hi pugui haver una certa tendència, no? Com allà, a afirmar que vivim una societat catòlica i una societat cristiana i reivindicar els valors cristians d'Europa i tenir un discurs xenòfob i racista és absolutament incoherent i s'ha de denunciar.
1: Hem xerrat de la dona i la religió, de la immigració. I aquests dies estem arreiant també del Dia de l'Orgull. Què passa amb aquesta valoració o respecte a la diferència entorn a tot el col·lectiu LGTBI quan reiem també dels cristians?
0: Bueno, jo ara feia referència a la Bíblia i hi tornaré i continuaré fent referència. Si la Bíblia és un document històric, és un document produït en uns contextos, no en un moment donat, s'elabora al llarg de molts de segles, en contextos culturals i per tant, també ideològics determinats. No? La societat, el patriarcalisme, està profundament arrelat en els documents de la Bíblia. Però el que ens hem de demanar és si aquesta lectura binària, estricta i patriarcal forma part de l'ADN de la Bíblia o forma part del seu context cultural. O dit d'una altra manera, si a través d'una lectura crítica de la Bíblia podem entendre que hi ha una altra manera més ajustada en el nostre temps, a l'evolució que hem fet d'autoconeixement, de la imatge que tenim, el concepte que tenim de lo que és ser persona humana i de la diversitat inherent a la personalitat humana, que superi distinció dura i estricta home o dona, com si fossin dos perfils absolutament ideals i que han de ser com se descriu, no? La diversitat forma part de l'experiència humana, la història i la reflexió ens han mostrat que home i dona no hi ha només dos patrons clars, que la diversitat forma part de la pròpia experiència humana, de la naturalesa humana. La naturalesa humana és diversa i si els creients afirmem que tots som fills i filles de Déu i que hem estat creats per Déu, la conseqüència és que Déu no pot haver creat una cosa que rebutja. No? I a partir d'aquí crec que les conseqüències que se'n desprenen són quasi bé automàtiques. No?
1: Doncs volem agrair a Miquel Àngel Maria que avui ens hagi acompanyat. Recordem, participa d'aquesta xerrada a la fresca. És aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, al pati de Santa Clara de Ciutadella. També un molt bon indret.
0: Sí, és un lloc molt agradable per xerrar a la fresca. Cada estiu s'hi fan coses i està molt bé. Per tant, molt agraït que m'hi hagin convidat i espero no defraudar.
1: Gràcies, Miquel Àngel. Fins la propera.
0: Gràcies.
2: 53è Festival de Música de Maó. Nits de música als Jardins d'Espanya. Conferència inaugural amb el musicòleg Ernesto Monsalve, Manuel de Falla, Patrimonio Compartido, per celebrar els 150 anys del naixement del compositor espanyol. Divendres 3 de juliol a l'Ateneu de Maó. Conferència gratuïta. Joventuts musicals de Maó. Sense música, no hi ha vida.
1: Són les 12:43 minuts.
3: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
1: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 30 de juny amb Jordi Rivera. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Hoy por hoy, Cadena Ser.
1: Estem d'enhorabona, comentàvem al començament del programa avui. Ràdio Menorca, Cadena Ser, revalida una vegada més el lideratge de les zones de Menorca. Aquesta emissora té 10.000 oients diaris, segons el darrer estudi general de mitjans, EGM, és la més escoltada de tota l'illa, amb diferència, pel que fa a les emissores generalistes, dos de cada tres radio oients sintonitzen la Ser. Onda Cero es queda amb 3.000 seguidors per davant dels 1.000 de Copa Menorca i els 1.000 de IB3.
4: Aquest lideratge també es dona a les emissores musicals. La més sintonitzada a Menorca és Los 40 del grup Ser, amb 7.000 oients. La segueixen Cadena 100, amb 6.000, i Cadena Dial, també del grup Ser, amb 5.000. A més, cal destacar els 5.000 d'Europa FM i els 2.000 del Rock FM. La meitat dels menorquins que cerquen música a la ràdio connecten amb emissores de la Ser. Sumant tots els oients de ràdio a Menorca, El 55% dels sillencs, més de la meitat del total, escolten emissores del grup CEF. Des de Ràdio Menorca els volem donar les gràcies per dipositar en nosaltres aquesta confiança, alhora que ens ho prenem com un compromís per seguir oferint-los el millor producte possible. Una vegada més, moltes gràcies.
1: El sector de l'hostaleria de Menorca pateix un altre estiu la manca de personal suficient i amb prou experiència. Així, reconeixen des de CAEP, la manca d'habitatge fa impossible treure la gent que abans venia de fora.
4: El president de l'Associació de Bars, Cafeteries i Restaurants de CAEP, José Bosch, reconeix un problema que neix en bona part de la manca d'habitatge per un personal experimentat que abans venia de la península per fer la campanya d'estiu. Ara no els surt a compte. Els resultats són equips de treball curts. Això obliga a reduir en ocasions la capacitat dels locals. Per altra banda, la manca de personal capacitat i el fet de contractar eventuals que a vegades no tenen la formació necessària fa que el servei se'n ressenti. Ho explica José Bosch.
6: Baixada de nivell, pues no necessàriament ho implica, però potser sí que pot en el servei, sí, o potser qualcú inclús, que, bueno, això sí que mos ha arribat, qualcú que s'ha vist obligat a reduir horaris o reduir taules, perquè davant d'aquesta dificultat diu, jo no me complicaré anar a cercar gent de fora o el que sigui, però amb aquesta incertesa, saps?
4: Aquesta manca de personal també facilita que empresaris del sector tractin de completar les seves plantilles amb treballadors de la competència, afavorint el transvasament de personal d'un negoci a un altre.
1: El Consorci de Residus i Energia de Menorca fa un pas històric en la gestió dels recursos hídrics de l'illa. La Junta de Govern ha aprovat per unanimitat crear la nova Comissió de Seguiment i Assessorament sobre el Cicle Integral de l'Aigua.
4: Aquest nou òrgan tècnic neix amb un objectiu clar, forçar la coordinació entre el Consell Insular i els 8 ajuntaments per protegir un bé tan escàs com l'aigua. La primera reunió tindrà lloc demà mateix dimecres, 1 de juliol. El gran repte d'aquesta comissió és, en la seva primera etapa, serà aconseguir que tots els municipis unifiquin les seves ordenances. Què significarà això a la pràctica? Doncs que s'aplicaran mesures urbanístiques d'estalvi en noves construccions, mètodes comuns per detectar fuites i, sobretot, sistemes de facturació progressiva, és a dir, tarifes més cares per a qui consumeixi en excés. El president del Consorci i conseller de Medi Ambient, Simón Gornés, destaca que aquesta comissió marcarà un abans i un després en la lluita contra el canvi climàtic i en la protecció dels nostres aqüífers.
7: La creació d'aquesta comissió és una de les primeres actuacions que desenvolupa el Consorci de Residus, Energia i Aigua després de l'entrada en vigor dels nous estatuts que s'han aprovat el desembre del 25. Això ens permet iniciar una línia de feina coordinada a nivell tècnic en tots els ajuntaments i un dels principals objectius que s'ha fixat la nova comissió serà avançar cap a l'harmonització de les ordenances municipals dels 8 ajuntaments de Menorca.
4: La comissió estarà formada pels responsables polítics del Consell i dels 8 ajuntaments i comptarà també amb l'assessorament d'experts tècnics buscant sempre prendre les decisions per consens.
1: La Llera es consolida com una ciutat oberta i compromesa amb la igualtat. El municipi ha tancat aquest cap de setmana els actes de la Llera Orgull 2026 amb un gran èxit de públic i participació en totes les seves activitats.
4: Cultura, música, humor i, sobretot, molta reivindicació. Aló ha viscut uns dies intensos que van començar dijous amb un acte ben simbòlic, la lectura del manifest institucional i la penjada de la bandera de l'Arc de Sant Martí a la façana de l'Ajuntament. A partir d'aquí, la festa va prendre al carrer. Divendres, la plaça de Ramal va omplir de gom a gom amb el concert tribut de Bacígols, mentre que la platja de Can Poté acollia una sessió de cinema a la fresca amb la pel·lícula Te estoy amando locamente. L'humor va arribar dissabte a la Sala de Cultura San Diego amb l'obra de teatre El tamaño del amor importa i la gran actriu Loles León va ser l'encarregada de posar el punt final a l'edició d'enguany a la plaça de Sant Ramal amb el seu espectacle Qué ganas tengo. Pel Bala, José Luis Benejam, ha estat un gran èxit. Durant tots aquests dies s'han repetit milers de pulseres commemoratives que els vecins han lluït amb orgull. El Bala de la ciutat, José Luis Benejam, fa un balanç molt positiu d'aquestes jornades.
8: Tot un èxit social que, des de luego, suposa pues, motiu d'alegria, de satisfacció per totes aquelles persones que algun tingut que veure en la seva organització. I la veritat és que és un fet especialment significatiu, preciós, diria jo, que tantes i tantes persones ara vagin per l'O amb aquesta pulsera en sa bandera de l'Arc de Sant Martí.
1: A l'Eier viatja en el temps a través de la fotografia per celebrar una efemèride molt especial. El 1 de juliol, aquest 1 de juliol, a les 8 de la rebaixa, s'inaugura a la plaça Nova una exposició urbana en 48 imatges històriques del fons de Fotoràdio.
4: L'acte forma part de la commemoració del centenari del nomenament de l'O com a ciutat. La proposta impulsada per l'Ajuntament i Pinzellades d'Art proposa un recorregut a l'aire lliure per espais emblemàtics com Sa Palmereta, Esplà d'Espous o el Convent de Sant Diego. Són instantànies captades per les càmeres del fundador de Fotos Ràdio, Bartolomé Orfila Mercadal, i dels seus successors, Miquel Alcina i José Teixidor. El batlle de la ciutat, José Luis Benajam, ha destacat el valor emocional d'aquesta col·lecció per recordar com ha evolucionat el municipi.
8: Tants esdeveniments, tantes experiències, tantes vicissituds, tantes persones, tants de personatges importants han passat per la història del nostre municipi, de la nostra ciutat de l'O, queden reflectits, queden retratats en aquesta mostra fotogràfica impressionant a través de la que fem un viatge que realment és espectacular a través de la història col·lectiva, de la nostra convivència, a través de la nostra forma de ser, d'entendre la vida.
4: L'exposició es podrà visitar fins al 31 de juliol. Les imatges s'han instal·lat en grans estructures dels carrers i inclouen joies històriques ampliades com una fotografia del carrer Menor de l'any 1912 o els records de les primeres eleccions democràtiques de 1977.
1: Hi ha més informació a partir de les 14:15 també a radiomenorca.com.
2: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
9: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad, ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric, el modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
10: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
11: ¡Me voy de crucero por el Mediterráneo!
12: ¿Pero y eso?
11: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
12: Ya ves cómo mola, tío.
11: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
13: El mejor mueble, al mejor precio.
11: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
14: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
2: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
15: Anem a xerrar el nostre Oi per Oi Menorca de cinema. Anem a xerrar d'un laboratori cinematogràfic que s'està duent a terme, un laboratori que dona suport i acompanyament a les persones que vulguin presentar projectes relacionats amb la Mediterrània. Anem a xerrar precisament amb una de les persones que s'encarrega d'aquest laboratori, és Zara Moyano. Zara, molt bon dia.
16: Molt bon dia i moltíssimes gràcies, Edu i la SER, per aquest espai.
15: Com dic, un laboratori cinematogràfic per donar suport a les persones que tenen projectes cinematogràfics, evidentment, relacionats amb la Mediterrània, no? Ho dic bé?
16: Sí, perfecte. Si vols, mira, us faig 5 cèntims. Uh-huh. Som un projecte, ja fa 4 anys que es du a terme, tenim el suport de l'Euroregió. Ara, aquest quart any, jo començaria, perquè fins ara ho duen a terme entre les productores, Occitània, Catalunya i les Balears. I per primera vegada en aquest quart any entra una productora menorquina, que són jo, la Moyano Films, a formar part d'aquest projecte. Per això, el de donar eco a Menorca gràcies al teu espai.
15: Mm-hmm. Molt bé.
16: Digues.
15: No, deies que donau suport i acompanyament, no?, a les persones que tinguin projectes.
16: Sí, és un projecte, som un laboratori que farà suport, està composat per Efímero Films, amb el Ferran Audí i el Monte Carlo, Le Film de l'Efemèr, de la Elisabet Prandi, i la Moyano Films de les Balears. Entre les tres parts, Occitània, Catalunya, com dic, i les Balears, replegam un poc aquesta banda mediterrània. I el que cercant som gent que estigui en qualsevol estat de projecte, pot ser des de tenc una idea molt bona i vull que sempre somiar que se serà un guió, que serà una pel·li, o no, mira, jo ja he estudiat cine, foto, tenc els actors, tenc aspecte superacabat, i el que no sé és fer més front ara a un mercat audiovisual, a fer un pitch, a saber vendre, a dur-lo a mercat. Nosaltres, en diferents projectes, en diferents estats, ben sigui inicial de desenvolupament de no sé ni quasi passar una novel·la un guió, jo pues, ja el tenc tot i l'únic que cerca és que tenir contactes amb Amazon, HBO, plataformes, el que sigui, anar a Market, tots són benvinguts, sempre que tinguin relació a la Mediterrània.
12: I la gent que estigui interessada, com se pot adreçar a altres?
16: Pues, nosaltres tenim una web d'inscripció, que la inscripció és gratuïta, la gent pot presentar el seu projecte, en el sentit que el pot l'accés en aquesta web, que és Incoproduction, i en Incoproduction tu pots registrar-te gratuïtament i allà pues, pots veure totes les convocatòries obertes ara mateix, i entre elles CIDAM, i una vegada cliques pots presentar el teu projecte. Sí, ets seleccionat, aquests projectes també, perquè fem un seguiment, això també és molt especial, i nosaltres no som una convocatòria massiva que demà tindrem 1.000 projectes i en agafarem 100. No, nosaltres és un acompanyament molt personalitzat, que és aquí perquè també té un cost, en aquestes persones i en aquests projectes, és un cost bastant assumible, ronda els 900 euros, és un cost per un procés de mig any d'acompanyament i alguns projectes inclús més, depèn de com siguin i estiguin, però en aquest, i també hi es donen beques, en aquesta, hi ha la possibilitat de rebre alguna beca en aquests projectes. El més important, que tots són benvinguts, com he dit, i que no fa falta que siguis un superdotat de cinema o tinguis una gran preparació, un gran projecte aparent, per poder inscriure't. Com aquests projectes, com dic, tenen aquest cost, perquè, clar, farem un seguiment pues molt, molt exhaustiu de com ets la persona, se fan reunions, es passes cap de setmana amb ells, se llegeixen els guions, se revisa molt, molt personalitzat.
12: Molt bé, doncs hem conegut una miqueta més d'aquesta proposta que ens arriba des de la productora de Zara Moyano, que agraïm moltíssim avui que hagis així atès la nostra telefonada. Zara, moltíssimes gràcies.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i qualsevol que tingui un projecte de cinema que tingui a veure en la Mediterrània li faci ganes, d'igual edat, gènere, que fan ficció, animació i qualsevol tipus de gènere també, pues és benvingut i es pot trobar en Coproduction a CIDAM.
12: Moltíssimes gràcies.
16: Que vagi molt bé.
17: En OSIM Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En OSIM Informática somos informáticos. A su disposición en Pera Cortés 40 de Ciutadella.
18: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti. Cada día a partir de las 11:30 horas abrimos Cova d'en Xuroi. Disfruta de las mejores vistas de la isla y de las sesiones de música en vivo tras la puesta de sol. Únete a la diversión. Más información en nuestras redes y en covadenxuroi.com.
19: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
20: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar. ¿Pensando en vender, comprar o alquilar en Menorca? En Finques Mur gestionamos todo el proceso inmobiliario por ti. Rápido, seguro y sin sorpresas. Trabajamos con estrategias inteligentes, marketing y contenido profesional para vender bien, sin quemar tu vivienda en portales. Valoraciones reales, compradores reales y asesoramiento personalizado en cada paso. Ven a vernos. Estamos en Sarrebaleta 33 de Mahó y síguenos en Instagram. Finques Mur. Hazlo bien desde el principio.
0: Ofertón de verano en Eroski. Hasta el 1 de julio, sandía entera a solo 69 céntimos el kilo. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
21: Es la 1 mediodía en Canarias. En el Parlamento andaluz sigue el debate de investidura con Moreno Bonilla recordando a Vox que si no hay acuerdo estarán 6 meses sin gobierno hasta una hipotética repetición electoral que sería el 25 de octubre.
22: Si aquí hubiera una repetición electoral, que lo iríamos al 25 de octubre, después 54 días nos iríamos a Navidades. ¿Usted cree que los andaluces quieren medio año de vacío? Evidentemente yo estoy convencido de que no, con el único grupo político que podemos entendernos es el Grupo Vox. Y el interés general de los andaluces es que haya gobierno y cuanto antes.
21: Advertencia de Vox a Vox de Moreno Bonilla desde la Tribuna de Oradores, pero en privado Vox dice que las negociaciones avanzan en buen tono. Jaime Navarro, buenas tardes.
23: Buenas tardes. Desde la tribuna, Juan Manuel Moreno advertía por Andalucía de que la izquierda se ha autoexcluido de las negociaciones y que Vox es la única opción de diálogo. El candidato popular ha asegurado que negocia por el interés general para evitar una repetición electoral que llevaría a los comicios al 25 de octubre, lo que supondría un vacío de poder de al menos 6 meses. Sin embargo, las posiciones no muestran una lejanía extrema. El propio líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, ha reconocido que las negociaciones avanzan en buen tono.
24: Estamos trabajando mucho, hablando mucho con el gobierno, intentando llegar a un buen acuerdo, a buenas medidas que beneficien a los andaluces.
23: A pesar de esa buena sintonía en la primera votación de investidura, que arrancará esta tarde no antes de las 6, el voto de Vox será un no, ya confirmado al no existir todavía un acuerdo cerrado.
21: Mientras tanto, el gobierno busca apoyos en los grupos parlamentarios para sacar adelante su decreto de vivienda. Generosidad para que el Parlamento no sea obstáculo, ha dicho la ministra Isabel Rodríguez. Junts ya le ha respondido que se remite a sus propuestas en vivienda, las que ya había presentado. Josu Coello, buenas tardes.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mientras el gobierno busca cómo darle forma al decreto de vivienda que plantea presentar a finales de este mes, los ministros se esmeran en encontrar apoyos. Isabel Rodríguez ha pedido generosidad para convalidarlo.
26: Por eso lo que yo estoy pidiendo en estos momentos a los grupos políticos es generosidad. El acuerdo exigirá de renuncias, pero creo que si lo logramos conseguiremos la complicidad de una sociedad que hoy sufre y que, como decía, no comprende que el Congreso de los Diputados sea un obstáculo a esa solución.
25: Precisamente Junts, uno de los socios que es clave y que ya tumbó el último decreto de vivienda, ha recordado que debe incluir las medidas que ellos ya han propuesto. Miriam Nogueras, en Radio Nacional.
27: Si el Real Decreto incluye estas medidas, maravilloso. Ahora, si el Real Decreto incluye lo de siempre, maquillado, pues nosotros vamos a mirar. Pero, insisto, no existe nada, no existe el texto, no existe el Real Decreto.
25: Podemos, por su parte, rechaza algunas medidas fiscales que recogerá este decreto.
21: El PP en el Senado ha anunciado que volverá a llamar a Zapatero a la Comisión de Investigación de la SEPI y anuncia también una larga lista de peticiones de comparecencias que incluye a la vicepresidenta Agesen por el caso Tubos Reunidos, el DAO de la Policía, la directora de la Agencia Tributaria o la socialista Cristina Narbona por el caso Leire. En los juzgados de Martorell, mientras tanto, cerca de Barcelona, primera jornada de los testigos del caso Andic, está declarando a esta hora la terapeuta familiar, tanto del padre fallecido como del hijo, y además han hablado los excursionistas que encontraron a Jonathan Andic. Dicen que lo encontraron afectado, en estado de shock y bloqueado. Barcelona, Martí Oliver.
28: Según fuentes judiciales, los montañeros han contado que cuando se encontraron con Jonathan estaba hablando con los servicios de emergencia, iba contándoles que iba por delante de su padre cuando de repente contó que escuchó un ruido de piedras. Además, han definido el punto de la caída como un sitio donde si se pierde la línea, se puede resbalar. Ahora delante de la jueza está la terapeuta de Andy con la incógnita de si declarará o se acogerá al secreto profesional. Faltará por declarar su hermana, que también es terapeuta y estuvo en algunas sesiones, y también la golfista y viuda del fundador de Mango, Estefanía Nut.
21: Y además la Comisión Europea ha explicado el reglamento que entra en vigor mañana para proteger la industria siderúrgica europea. Corresponsal Enrique García Pozo.
1: Bruselas busca proteger a la industria frente a la sobreproducción de China y a la política de aranceles de Donald Trump. Por eso a partir de mañana reducirá a la mitad la cuota de importaciones que hoy están libres de aranceles. Establece un nuevo límite. Podrán entrar 18,3 millones de toneladas de acero al año. Cuando se supere esa cuota se aplicará un arancel del 50% a las importaciones. Una medida equilibrada, explican en el Ejecutivo Comunitario, que busca dar respuesta a la presión que sufre la industria europea por la sobreproducción global, especialmente de China y de la India, que juntos copan más de la mitad de la producción. Una subida de los aranceles para proteger a un sector que emplea a unas 300.000 personas en la Unión Europea.
21: Y ahora el Mundial.
3: Mundial 2026, Cadena Ser.
21: Sonia Luz, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Quedan dos días para que la selección española encare su primer todo o nada en este Mundial. El jueves contra Austria en Los Ángeles, el cruce de 16avos de final y pendientes de cuál va a ser el 11 de España. Antón Meana, hola.
5: ¿Qué tal? Buenos días. Apostamos porque Luis de la Fuente va a repetir el mismo equipo que derrotó en la jornada número 2 a Arabia Saudí en Atlanta, es decir, con la vuelta de Olmo a la media punta, escoltando a Lamine Yamal. Y por detrás, Rodri y Pedri. Está mejor Fabián, que podría tener más minutos de lo que se vio ante Uruguay en el encuentro ante Austria. Y la única duda real es quién va a jugar en el puesto de lateral derecho. Marcos Llorente, como en Guadalajara, o Pedro Porro, que ya no tiene riesgo de lesión y podría volver al equipo inicial.
4: A la espera de ese partido de España, gracias Antón, hoy tenemos tres eliminatorias más. A las 7 de la tarde, Costa de Marfil-Noruega. El ganador se va a enfrentar con Brasil en octavos de final. Una Brasil que dejaba fuera a Japón ayer por 2-1. A las 11 de la noche en Nueva Jersey, un atractivo Francia-Suecia. Ahí está José Palacio, hola.
6: Muy buenas, Sonia. Se esperan apenas dos cambios en el 11 de Didier Deschamps, que vuelve al banquillo para estos 16avos de final. Entraría Lucas Digne en el lateral zurdo y también Bradley Barcola en lugar de Désiré Doué en el costado izquierdo del ataque. Arriba lo esperado con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Mikael Olise. Tiene una baja por lesión Graham Potter en Suecia, no va a poder jugar Iem. Arriba van a jugar los dos delanteros de la Premier, Alexander Isak y Gyökeres.
4: El martes, bueno, miércoles ya, se va a completar con el partido México-Ecuador desde las 3 de la madrugada. Y de la última jornada, el adiós sorprendente de Alemania, eliminada en los penaltis ante Paraguay con un héroe, el guardameta Orlando Gil.
7: Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación. Y la verdad, una emoción inmensa. Supimos aguantarlos, abrimos el marcador. Ellos encontraron el empate, pero pudimos sostener el empate y gracias a Dios pudimos ganar la tanda de penales.
4: También eliminado Holanda en los penaltis contra Marruecos, que se va a enfrentar en octavos con Canadá. Hasta aquí la información del Mundial. Todos los partidos y todas las noticias en la SER a través de la radio, la web, la aplicación, todo al instante con el equipo de enviados especiales de la SER al Mundial 2026.
3: Todo el Mundial 2026 en la cadena SER.
21: Sigue la información local a partir de las 2, hora 14 con Javier Casal.
3: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
8: El Imperio Fan.
9: Escoltes d'Avui per Avui Menorca, d'aquest dimarts 30 de juny. A la primera part del nostre programa, avui hem estat xerrant o escoltant de Miquel Àngel Maria, convidat per al Sembla Veu a oferir una xerrada divendres, on se xerra de teologia, de religió, del paper de la dona, però hem xerrat de moltes més coses, del papa, del que va dir el papa, etc. I també hem tingut ocasió i oportunitat de conversar amb Nazara Moyano. Anem a sentir un moment fragments d'aquestes dues diferents entrevistes.
10: Podríem pensar que això és una reivindicació, diguem, que simplement segueix el corrent dels temps, el corrent de la nostra època, on, tot i que queda moltíssim de camí per fer, seria honest reconèixer que hi ha hagut avanços, no? Evidentment, les dones avui estan millor, tenen més possibilitats, hi ha més igualtat que en èpoques passades, i això retorna, aquesta observació retorna dins l'Església. Com us afecta a nosaltres? Com podem continuar avançant dins l'Església?
9: I per la seva banda, Nazara Moyano, que arreglava d'un punt a través del qual qui vulgui fer cinema pot fer-ho amb l'ajuda de la seva productora Enfoncanta en films mediterranis.
29: Som un projecte ja fa 4 anys que es du a terme, tenim el suport de l'Euroregió. Ara, aquest quart any, jo començaria, perquè fins ara ho duen a terme entre les productores Occitània, Catalunya i les Balears. I per primera vegada en aquest quart any entra una productora menorquina, que són jo, la Moyano Films, a formar part d'aquest projecte. Però això ha de donar eco a Menorca gràcies a l'esteu espai. És un projecte, som un laboratori que farà suport, està composat per Efímero Films, amb el Ferran Audí i el Monte Carlo.
9: Ens ha estat donant un poc el comentari i el detall del que és i el que sonarà. Una pausa i seguim.
2: ¿Pensando en vender, comprar o alquilar en Menorca? En Finques Mur gestionamos todo el proceso inmobiliario por ti. Rápido, seguro y sin sorpresas. Trabajamos con estrategias inteligentes, marketing y contenido profesional para vender bien, sin quemar tu vivienda en portales. Valoraciones reales, compradores reales y asesoramiento personalizado en cada paso. Ven a vernos. Estamos en Sarrebaleta 33 de Mahó y síguenos en Instagram. Finques Mur. Hazlo bien desde el principio.
8: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
11: Scoopy.
8: Hoy usamos muchas más.
11: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, RoadSync, Smart Key, Baúl Top Box.
8: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
12: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella.
13: La banda de música d'Es Mercadal donarà una vegada més tret de sortida a l'època estival amb una nova producció de gran format que posarà aquesta vegada es focus en la música d'autor menorquina. Sota la direcció, com sempre, d'en Litus Arguimbau, la formació presentarà aquest proper dia 4 de juliol en el recinte final d'Es Mercadal, un espectacle que reunirà més de 80 persones damunt de l'escenari entre músics, cantants i diferents artistes convidats. Nosaltres avui tenim una representació dels 80, els 80 músics que hi havia aquí dintre de l'estudi, però sí que tenim uns quants. Ens acompanya en Litus. Litus, molt bon dia.
14: Bon dia.
13: Ens acompanya també na Joana Pont. Joana, molt bon dia.
15: Bon dia.
13: Com estàs?
15: Oh, superbé.
13: Estàs, ja te veig, molt bé. I ens acompanya també na Givet Villalonga, de grup Xafogó.
16: Bon dia,
13: Givet.
16: Bon dia.
13: Clar, com dic, els 80 no músics hi havia. Duim una representació dels artistes que formaran part d'aquest concert. Explica'ns un poc en què consistirà.
14: Sí, bueno, som una representació i a més aquest concert també és una representació, no? Uh-huh. de tanta i tanta gent que hi ha hagut durant molt d'anys a Menorca, no? Que ha fet música pròpia o que ha mogut la música menorquina, no? I res, és un poc això, surt tot de, molt, com moltes vegades, des de l'escola, de la necessitat que vam de mostrar aquesta música a tots els alumnes, no? que no perdem aquesta cultura que tenim, que, bueno, els lots joves els hi costa arribar a aquesta música, no? Perquè no està a Instagram tot el dia. I, bueno, era això, no? Sempre surt d'aquesta part pedagògica que sempre tenim en l'escola i en la banda, de mostrar-los tota aquesta gent que durant tant d'anys ha representat a la nostra cultura. I bueno, i el que vam fer és intentar agafar un poc la representació de cada època, o no, o de cada estil, també. Tenim la Joana, que...
15: Ser més jove,
14: no, però ser més vital, segur.
13: Això pots estar segur.
14: Qui millor que ella, no, per representar tota aquesta música popular menorquina, que fa tant d'anys que està damunt els escenaris, i que ahir que fem un assaig i tothom se la mirava com una estrella. No, perquè
13: és una llegenda, és una llegenda viva.
15: O si tenien por de que tombés.
13: La Joana és una llegenda viva, sí.
14: I després també hi ha, bueno, com a cantautor, en Llure, que també és un representant així a Menorca, en Cris Joanico, també ja t'ho diré, que l'època dels 80 o 90 també va ser molt important a Silla, i crec que segurament deu ser dels grups que ha tingut més ressò fora de Silla també. Uh-huh. Després comptàvem amb tres grups emergents de Menorca, que són Xafogó, Suc i Sopes i Ses Bísties de Montgofre, que, bueno, nosaltres li donem molt de valor, ara li d'en Givet, que ens fa molta il·lusió, perquè és il·lusió seva, no? I veure aquesta gent jove que dediqui part de la seva vida a crear música, creiem que en l'època que estem es donen-li molt de valor. I també acabar amb Pal de Gall, que, bueno, crec que és un grup també molt representatiu d'Is Menorca, que té que arriba a tothom, no? Ho canten a Paradís, ho canten a Fies de 3 anys i ho canten a Slavis, sí. Que arriba a tothom.
13: Un poc et referent ara mateix, no? De la música, un poc el relleu aquest de ja t'ho diré, que, bueno, salvant les distàncies tot, no? però un poc el relleu del que passeja ja t'ho diré en el seu moment, no?
14: Exacte, i això és un poc la representació, m'ho han deixat molts, ho sabem que m'ho han deixat molts, i, però bueno, també pot ser un punt de sortida altres anys poder fer, no? I centrar-me més en un tipus o en un altre. I, bueno, també és un puesto a la banda que ve molta gent i creiem també que és un puesto on els grups més joves, diguéssim, també poden tenir més ressò, diguéssim, no?
13: Uh-huh. Abans d'entrar aquí en directe xerava amb Joana, fem una broma de Joana, li t'apuntes a tot, eh? I me diu, sí, m'apuntes a tot, no em deixem passar cap.
15: Ni una.
13: Ets un referent de la música menorquina, sens dubte no hi ha concert que faci referències a la música menorquina que no t'hagi de tenir tu present, no? Supos que també contenta per veure com les noves generacions també aposten per cantar en la nostra llengua i cantar aquestes cançons nostres, no?
15: És que jo crec que ha de ser així, perquè si m'ho sentim de que nostra, si m'ho sentim de que nostra i volem defensar que nostra, això és una part del que defensem. A saber de on sortim, jo sempre ho dic, la vida t'adú per molt de camins, però el manco no és de saber, és de saber molt clar de on treus tu les teves arrels. Això ho has de mantenir. Després acabes allà on t'acabes, però això... Per jo ets sagrat.
13: Has cantat en molt de formats. No sé si havies cantat mai amb una banda
15: no,
13: de música.
15: No,
13: Ja és notícia.
15: Ja era hora.
13: Després de tants anys, no?
15: He fet moltes coses, eh? La veritat és que sí. Aquí a Mó, fa no sé quants anys, no me recordo quants, va venir un grup de heavy metal, la Sercamé, i vam fer Escoltes Vent. Heavy metal, no t'ho perdis. Allà va ser una passada. Perquè jo me vaig engalanar un bon traje allà damunt i cantàvem Escoltes Vent i ells carregats de tornillos i de no sé quantos allà, i tu... Però va ser una passada, va quedar genial. La pena que no ho van gravar.
13: Llàstima aquesta vegada, però... bueno, sí, soleu gravar aquests concerts que soleu fer com a mínim després en YouTube, vull dir que sí que hi haurà probablement...
15: Ara ja sí, però és que jo t'ho dic que fa uns quants anys, que va ser una miqueta predit la cosa, me van venir a cercar, dic, clar que sí que ho faré, faltaria, però és igual, això m'apunta tot.
13: Com estan sent aquests assajos amb sa banda, bé o no?
15: Mira, jo vaig disfrutar moltíssim, sobretot de veure tantíssima de joventut, perquè allà dins haguessis llevat 3 o 4 que ja eren una miqueta madurs, els altres, escolta, quasi duen penyals i sonen, és una passada. Dic que n'hi ha molts que no somien en tenir barba encara. I ja sí o no? És que sonen increïble. Jo vaig disfrutar molt, molt, molt, molt, molt.
13: Menorca és terra de músics i iniciatives com aquestes mos ho demostren. Givet, vosaltres sou, no sé si és més joves o gairebé, no? Però duia ja també, quasi. Una bona trajectòria, un grup que va creixent. Si estiu passat ja vau fer una passa endavant.
0: Sí, jo crec que sí. Que... Al principi van començar fent algunes versions, bueno, perquè ens ho passàvem bé i ja estaven una manera de disfrutar, però després van pensar que la seva manera era això, fer música nostra, de la nostra llengua, i si podíem pues, escriure més en català i intentar treure aquestes arrels, com havien comentat, pues, mira, més que millor, i cercar un públic que tingui més jovent i que estigui a les festes i això, promocionar que s'escolti.
13: Uh-huh. Vosaltres sou quasi una banda, no sou una banda com a tal, però quasi, perquè sou molts.
0: Sou vuit.
15: Caramba!
13: Clar, és una orquestra gairebé, Xafogó. Com heu fet aquest treball per juntar-vos amb la banda d'Esmercadal?
0: Bé, va ser això que en Litus m'ho va comentar i res, tot d'una vaig pensar que era el millor, que era molt bona idea... perquè a més, clar, vull dir, jo també he anat a l'escola de música i he crescut com a persona i com a música allà, i clar, a més m'ha fet molta il·lusió, i pues, perquè jo sé que aquests concerts tenen molta força i que m'us donaria molt de peu com a grup també seguir creixent i donar més visibilitat a nosaltres cap al futur també.
13: Com estarà estructurat el concert Litus?
14: Bueno, és format gala, diguéssim, i ho farem així, començarà un poc cronològic, diguéssim, no? Començarem amb la Joana, després amb en Llure...
13: En Leo Manso, eh?
14: Leo Manso, sí. Després seguirem amb Ja t'ho diré, amb en Crit Joanico, després els tres grups emergents, que farem Suc i Sopes, Xafogó i Ses Bísties, i acabarem amb Pel de Gall. I es format és així en gala, en presentadors, i així un poc diferent del que estem acostumats a fer.
13: Un espectacle que, de fet, veniu fent, en certa manera, ja en els darrers anys, espectacles grossos, valents. també salvant les distàncies i sense que vulgui comparar res, un poc és testimoni del que havia fet anys enrere la banda és millor, no? I sou ara la banda que de referència probablement en aquest aspecte, no? A Menorca, i duis aquests espectacles supervalents, heu fet d'alguna matata, heu fet el gran showman, heu fet espectacles, uau, de molt de pes.
14: Sí, bueno, la diferència més grossa és que nosaltres ho tenim dins l'escola, diguéssim, no? No pensàvem que vengui molta gent, és a dir, el nostre principi és la part pedagògica de l'escola, que la banda està unida molt a l'escola, i tot el que feim sempre surt d'un projecte educatiu, diguéssim, no? No surt de preparar un projecte amb pensar que vengui molta gent i que sigui una gran producció i tot això. És cosa que es va fent poc a poc, hi ha anys que veus que va creixent tot sol, perquè al final no és que ho seguim nosaltres tots sols, no? Uh-huh. És a dir, hi ha tots els alumnes que col·laboren, els mestres de l'escola, i allò és que va creixent i no saps mai on t'arribarà, no? I el risc realment per nosaltres és molt baix, perquè com que no tens res a perdre, és a dir, ho feim amb tota la il·lusió, i és una cosa que a vegades comença amb un musical que pensàvem en el teatre i al final acaben els corters allà amb 3.000 persones.
13: Uh-huh,
14: i sí que es ve que els darrers anys, que ha tingut molt de ressò, sí que al principi ja ho penses un poc més gros, no? Però és això, no? Sobre el que deia Joan abans un poc, no? De no perdre les arrels, nosaltres intentem en la banda i en l'escola que sigui igual, no? És a dir, no perdre que és una escola de música i dansa i teatre ara ja també, i que sigui l'arrel sigui l'educació, no? I la pedagogia dels alumnes, no? De el que deia Joan, són molt petits tots, tenim gent molt jove i
15: han, molt jove, jo vaig quedar ni morada, la veritat. sí.
13: En Lito, al principi un comentari que era això, no? És que el fet de posar en valor aquesta música menorquina en un món globalitzat on tot sembla que ha de ser Bad Bunny i poca cosa més.
14: Exacte.
13: I treure un poc de, no sé, de sostracisme, no? Però sí que donar-li el valor que té la música nostra, que no han d'estar empagueïts de cantar les nostres cançons, no? Bueno, jo crec que és molt important, no? I donant-li un poc el paper que es mereix a la música menorquina, fet aquí, no?
15: Bueno, nosaltres, durant bastant d'anys, hem corregut mitja Espanya, eh?
13: Vull dir,
15: i sempre cantant en menorquí. Mm. I una vegada mos van amenaçar, no. Mos van dir que els darrers que havien anat a cantar allà en català havien hagut de sortir per cames.
13: Ah, sí?
15: Vull dir que... m'ho diuen una estona més prest i agafes el cotxe i perdiu. Però no hi érem a temps, ja. I va ser un excitat. Mm.
13: Però vull dir, això, posar la música menorquí davant de tot, no? A l'alçada de qualsevol altre tipus d'estil musical, sense haver d'estar ni mig empagueïts de les nostres cançons.
15: I, no, empagueïts gens i mica.
14: Jo crec que
15: han
14: d'estar orgullosos, no, que estan empagueïts. A més, és a dir, miris per on tu miris, ara quan xerraven amb la Joana de, no, de que havia fet Escoltes Vent en Heavy, és un poc...
15: Sí.
14: La música menorquina també, bueno, tota la música popular, no? Però la que coneixem s'hi dona molt també a versionar.
13: Sí. Es va,
15: se pot adaptar en moltes maneres.
14: I bueno, ja que podem i tenim les eines per fer-ho, el que han de fer és això, el que dius, no? Posar-ho en valor.
13: Tots cantaran temes propis? Sí?
14: Sí, són els temes de cada grup.
13: Uh-huh.
14: Són dos, cada grup fa dues cançons, que són seves, ens han triades conjuntament, bueno, ens han triades ells, bàsicament, i nosaltres el que han fet és arrangeró, ho han aclarit per poder-ho tocar en banda, però són dos temes de cada grup.
13: Quanta feina dona, quant de temps necessites per adaptar tot això?
15: Molta.
14: Sí, no sé, comptar-ho, però...
13: Tu deies abans que no hi teniu res a perdre, però jo crec que, com a mínim, s'aposta de totes les hores... No sé si econòmicament després també hi ha una inversió o no, però és igual, però només en les hores que un hi poses ja hi té a perdre, no? Perquè al final dediques hores moltes que has de llevar des despertador de la família, de la feina, allà on sigui, per posar-les aquí, no?
14: Sí, i dediques moltes hores, però això ho fas, ho feim tots, perquè realment això és el que vos d'abans de ser il·lusió, perquè tots els que hi som ho feim perquè mos agrada, uh-huh. I tothom hi posa de la seva part, és el que vos de, no? Veure tots els grups aquests que dediquen molta part de la seva vida a crear música pròpia, és que jo crec que és superimportant i no estar allà en el banc amb Instagram.
15: Sí, sí. Tens tota la raó. I tant que sí.
13: Jo, per exemple, o sigui, amb Xafogó, no? que siguin tan joves, perquè quina és la mitjana d'edat vostra, Joet?
0: Jo crec que 20... Sí.
13: 20 anys ara, no? I ja, ahí, sí, ja enduïs, sí. Que enduïs 3 anys ja?
0: Sí,
13: 3
0: sí,
13: anys.
0: Sí.
13: Vull dir que estem xerrant d'uns músics, eh? No, no, sí, estem xerrant de músics, músics.
0: Sí, sí, sí, i al final també Chafugó va sortir que després de res d'altres grups que ja havien estat tocant, vull dir que realment el que vindria a ser història, per dir-ho d'alguna manera, té encara més anys.
13: Suposo que aquest estiu també, a part d'aquest concert, deu tenir una bona agenda de festes.
0: Tenim uns quants, sí.
13: Uns quants concerts. Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do. Litus, crec que també feis un format de recinte firal de graderia, però pista també, no? Que hi ha un poc més de marxa.
14: Sí, exacte. Bueno, enguany feim... Sí, perquè aquest concert també s'hi donava un poc no, que sigui un poc més festiu. Que també és d'escoltar, evidentment, però clar, volíem fer que la gent pogués estar dreta i es pogués moure i tal, però sense perdre molt de públic que tenim també de la banda, no? Gent més gran o famílies que també mos segueixen de sempre, i feim això, tenim graderia i pista, que és de peu, diguéssim, no?
13: Tenim també dues entrades, és una cosa que havíem comentat abans de començar l'entrevista, tenim dues entrades per sortejar per les persones que vulguin assistir a aquest concert. Recordem que és dia 4 de juliol en el recinte firal a les 9 del vespre.
14: 9:30.
13: 9:30. Perquè juliol encara fa a les 9 encara és de dia. Exacte. Per cert, les entrades ja es poden comprar, estan a la venda, no?
14: Sí, les entrades estan a Ticket.ib i a tots els punts típics de venda, la llibreria de Sant Lluís, Xauxa, Ló, a la llibreria de Mercadal, a loteries de Ferreries i de Ciutadella.
13: Entrades a 15 euros anticipada, 18 euros a taquilla, una capacitat de 3.000 persones, més banco?
14: Fins a 4.500, ja. Bon, ara veurem si arribem.
15: Hem de quedar bé, idò, perquè si se posen d'acord amb ventamors...
13: Sí, serà molt. Hi ha molt de camí per córrer, després. Nosaltres, gràcies a en el Litus, l'organització, tindrem dues entrades. Esteu molt pendents a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a Twitter. Posarem una pregunta sobre una cosa que hem dit aquí en aquesta entrevista. Entre totes les respostes que ho endevinin, farem un sorteig per aquestes dues entrades. Res, Joana, Litus, Givet, moltíssimes gràcies per ser aquí, moltíssima sort amb aquest concert, que serà un exitàs, segur?
15: Segur.
0: Gràcies a tu.
13: I mos veiem, a Mercadal.
14: Perfecte, sí. Moltes gràcies.
15: Ha estat un plaer.
13: Gràcies.
17: Adéu. Este mes de julio, en Jack and Jones, te ofrecemos nuevos modelos en camisas y muchas novedades más. Para ellos, colección de baño con diseños exclusivos. Variedad en camisas de algodón y lino con rayas y que son tendencia este verano. Bermudas y muchas propuestas frescas para el verano. En Jack and Jones tenemos para ti la nueva colección. Acércate, pruébatela y no esperes demasiado, porque las mejores prendas vuelan.
18: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas. Ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
9: Ara és moment de saber quina és la previsió meteorològica que tindrem prevista per al dia d'avui, però a la mar. I per aquest motiu veiem que a la costa nord de Menorca tindrem component nord i nord-oest 3 a 4, anirà augmentant a força 5 al final, per tant, de mar a jol passarem a maró. A la costa sud queda un poc més resguardada i al canal de Menorca tenim aquesta mateixa situació. Anem cap a una platja, amb escuita en aquesta ocasió Calablanca, anem cap a la banda de ponent, 32 graus de temperatura, tenim bon sol, la temperatura de l'aigua ronda els 26 graus i la radiació solar avui marca 9.
17: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
19: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo. Nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca. Sea Lovers.
9: Repassem els principals titulars de la premsa d'avui. Diari Menorca, voraz incendio en un aparcamiento de Ciutadella con 4 coches afectados, 3 desarrollos urbanísticos con hoteles y 600 viviendas desafían la falta de agua en Menorca, o Costa solo autoriza 120 de las 344 hamacas en Sant Tomàs. El recorte de ingresos será bestial, diuen. Menorcaldía.com, al diario digital de Menorca. Sant Tomàs comenzará julio sin servicios de playa y la adjudicación podría demorarse hasta agosto. La ambulancia del sueño ayudará a cumplir los últimos deseos de pacientes de Menorca. Y el incendio de un coche en el carrer del Príncipe de Ciutadella daña otros 3 vehículos. Última hora, destaca el precio de la vivienda no cede en Baleares y sufre el mayor crecimiento interanual en 20 años. Diario El Mundo. El Supremo plantea paralizar la regularización masiva de inmigrantes por colisionar contra la Unión Europea. Y finalmente, Diario El País, la familia que volvió desde España a Venezuela y quedó sepultada.
1: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
5: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.